0: El 17 de maig, l'Hipòdrom Son Pardo acull el Gran Premi Nacional de Trot. Una de les cites més destacades del calendari hípic. El clàssic per excel·lència per als amants de l'esport. Tradició, compromís i excel·lència esportiva. Organitza Consell de Mallorca.
1: En Obramat Baleares tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
2: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
3: Mallorquines y mallorquinas, pónganse cómodos porque llega la mejor noticia del mes. En Bescomfort celebramos los días sin IVA. Hasta el 23 de mayo, ahórrate el IVA en sofás, sofás, cama, canapés, colchones y butacas. Ven a Bescomfort, en Palma, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero, o entra en bescomfortmallorca.com. Bescomfort, el confort que estabas esperando, ahora

0: Ayer se celebró el Día Internacional de la Enfermería, que el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Baleares celebrará este viernes. Por eso, hoy en Illes Balears en la Onda, saludamos a María José Sastre, su presidenta. ¿Qué tal? Buenas tardes, María José.
1: Hola, buenas tardes, com va?
0: Sabem que, bé, lo primer de tot és felicitar, no?, en aquesta infermers i infermeres, sobretot, perquè avui més que mai també pues, mereix la pena parlar de sa feina, dels professionals sanitaris, sobretot en sa situació que estem vivint, no?, sanitària global. No sé com valorau també des del col·legi sa gestió que s'ha fet d'aquesta situació sanitària, de santavirus que estem visquent, també perquè hi ha hagut queixos, no?, de sa gestió per part del govern canari, però també posant en valor la feina de tots aquests professionals sanitaris que estan a primera línia de tots aquests efectius.
1: Sí, jo en primer lloc donar felicitar a totes les infermeres i infermers i fer un reconeixement per tota la feina que fan a tots els àmbits de gestió, de docència, de recerca, a l'àmbit de la cura i, bueno, i a tots els professionals de totes les illes. I en aquest cas concret jo crec que s'ha fet una bona gestió d'un problema sanitari que, important, no? Però sí que és veritat que escoltant els epidemiòlegs la gestió ha estat correcta i jo crec que ara mateix és un moment de ser prudents, de fer cas de les autoritats sanitàries i de les recomanacions que ens facin.
0: Precisament també anava a demanar-li, no?, si aquí a Balears insisteixen en un missatge de calma, no?, des del govern, des de la Conselleria de Salut, però no sé si el sistema sanitari, vosaltres que esteu de dins dia a dia, pot estar preparat, no?, per qualque cas d'antivirus.
1: Bé, jo crec que hem après molt, no?, de la pandèmia. Ja tenim un aprenentatge, no és igual, no té res a veure, però sí que és veritat que crec que el sistema sanitari ha demostrat ara mateix, amb aquesta gestió que ha fet, que estem preparats. Aquí ahir sí que va haver una reunió a Salut Pública i a les persones que són responsables del control d'infeccions, i jo crec que ara mateix és un moment de transmetre una mica de calma i tranquil·litat i prudència i el que comentava abans, de seguir les recomanacions i res més.
0: Aquest és el missatge també que intenten, no?, traslladar des de la conselleria, en aquest cas també des del Col·legi d'Infermers i d'Infermeres, que recordem va celebrar el Dia Internacional de la Infermeria, posant en valor tota aquesta feina dels infermers d'aquí de Balears. També un exemple d'aquesta posada en valor, d'aquesta feina que feis, també pues, mos arriba amb un tema d'actualitat, perquè aquesta setmana hem conegut que la conselleria i el COIVA precisament van recórrer, no?, contra la sentència que destitueix a l'infermera coordinadora de Manacor. Quines són les raons de recórrer aquesta decisió judicial?
1: Bé, aquesta sentència deriva d'un recurs que va posar Ximeva l'any 2019 i que nosaltres vam guanyar a primera instància. Van tornar a posar un recurs i aquesta sentència que coneixen tots, que va sortir fa unes setmanes. Nosaltres, després de revisar la sentència, sí que hi ha una interpretació molt restrictiva de la llei, de la llei d'ordenació de professionals sanitaris, i després hi ha una llei aquí, un decret autonòmic que s'ha de modificar si volem que això no torni a passar en el futur. Pensant que els càrrecs de gestió han d'estar les persones millor formades, les persones que tenen capacitat de lideratge, de liderar equips professionals, de cohesionar, de tirar endavant projectes i que no ha de dependre exclusivament d'una titulació d'origen, no? Llavors nosaltres presentàvem recurs juntament amb la conselleria per defensar el lideratge de les infermeres i que sobretot han d'anar a models col·laboratius, interdisciplinars, que donin resposta pues, a nou models sanitaris. El món sanitari ha canviat molt des de l'any 2006 que se va publicar aquest decret i s'ha d'adaptar la normativa a les necessitats actuals del sistema.
0: També és vera que és un sector, no?, feminitzat, podríem dir. No sé si és una professió que segueix sent majoria dones. No sé per què sol passar això, no?
1: Bé, la nostra és una professió feminitzada de sempre, el 86% som dones i això no se modifica, no revisant les estadístiques cada any i cada any surten les mateixes dades, però és que ara el món sanitari s'està feminitzant en general, eh? De cada vegada totes les professions sanitàries s'estan feminitzant i no sabem molt bé la causa, però la nostra ha estat de sempre.
0: A lo millor perquè som les que cuidam, no? Potser seguim sent les que cuidam de
1: sí,
0: altres.
1: Sí, segurament. Sí, hem evolucionat molt. Ara són una disciplina científica, però sí que venim d'aquest àmbit de la cura.
0: I també, no sé, anava a demanar-li, no?, que és el més difícil d'estar a primera línia. També parlava d'aquesta

0: Confort, el confort que estabas esperando, ahora sin IVA.
1: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: Ahora Inca Centro Auto es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Mallorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Avenida General Luque 393 de Inca.
3: ¡Tomeu! ¡Otra vez las goteras!
4: No encuentro a nadie de confianza.
3: Si no arreglas las goteras, se te caerá la casa entera. Tomeu, llama a tejadospalma.com, que me lo han recomendado. Sí.